0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Spotify amb la millor música tech house, techno, minimal house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Multiple Clubbing. Future Generation.
1: Este verano, escucha Blue Radio. Radio con aire acondicionado.
2: La tradición vuelve a tener el mejor sabor. Rioscar Eventos Alberic, por cuarto año consecutivo, te trae la mejor gastronomía a la Fira del Bestiar de Xàtiva. Del 14 al 17 de agosto, disfruta de nuestros almuerzos fineros, comidas, cenas, tapas y bebidas durante todo el día. Y el 19 de agosto, también estaremos contigo en la gran Festa de les Paelles. Rioscar Eventos, un año más con vosotros, con la garantía del restaurante Rioscar de Alberic y Plataforma Blue, siempre en los grandes eventos. Nos vemos en la Fira de Xàtiva.
3: ¿Cansado del bullicio y del ruido de la feria? Tenemos el lugar perfecto para ti. Ven a Bar El Polígono en Xàtiva, donde podrás disfrutar de una excelente comida en un ambiente tranquilo y con fácil aparcamiento. Disfruta de nuestros almuerzos populares a precios imbatibles. Y para comer al mediodía, te esperamos con nuestro menú diario. Bar El Polígono, de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Disfruta de la feria de Xàtiva y escápate a comer a un lugar más tranquilo. Kilo en Bar El Polígono, al lado de Euromaster e ITV. Teléfono 627-163-509.
4: ¿Cómo hemos cambiado?
5: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos? Citroën. Consulta citroen.es.
6: Grupo Palacios, concesionario oficial Citroën en Xàtiva, carretera Manuel Alcira frente al Aldi.
7: En la fira disfrutes, estàs amb la gent que estimes, balles i sempre vols quedar-te una miqueta més. Ens agrada viure la festa, però de quina manera? Amb els carrers bruts o nets? Si els carrers de Xàtiva estan nets, disfrutem més i millor. Fem fira, fem festa, fem bé. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
8: 3, 2, 1. Ignition.
9: Fira Música. Fira Xàtiva.
3: Música i festa a la Murta. Dissabte, 15 d'agost, a partir de les 21 hores, nit jove, amb La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Diumenge, 16 d'agost, a les 23 hores, nit electrollatina, amb Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Gontero.
10: I amb entrada gratuïta, dimarts, 18 d'agost, a les 23 hores, nit dels 80 amb OBK i Cara B.
3: Venda d'entrades a entradas360.com. I a més, dimecres de neu a les 23 hores i amb entrada gratuïta, homenatge a Camilo VI. Amb Dani Díges i la Camilo Big Band. No oblides que del 14 al 18 d'agost també tens el Festival al Ras, al Jardí de la Pau i les actuacions dels grups locals al Palacet.
9: Fira de Música, Fira Xàtiva.
3: Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250, per privilegi de Jaume I.
9: Ajuntament de Xàtiva.
3: Del restaurant dels Porches, desitgem a tots els socarrats i socarrades una bona fira d'agost. I recordeu, si als Porches voleu vindre i taula tindre, cal reservar 617-409-523. Vos esperem al cor de la ciutat, a la plaça del mercat, fora del barull de la fira. Reserveu 617-409-523. Restaurant dels Porches, cuina valenciana tradicional. En fira també vos esperem. Camisetes a tot color als millors preus, amb la major rapidesa i uns perfectes acabats. Les millors marques: Rolly, Homa, Luambi, Piper, Velilla, JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? rotulació, textil publicitari i laboral, adhesius. I recorde, pot pagar en dos comodicis plaços, 50% al fer la comanda i la resta a l'entrega. JB Publicitat, estem al polígon de Sant Joanet. Telèfon 658-882-935. JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no?
1: Este verano, escucha Blue Radio.
11: Radio con aire acondicionado.
12: Piensa en azul. Blue Radio 90.2.

0: Multiple Clubbing. Future Generation.
1: Este verano, escucha Blue Radio. Radio con aire acondicionado.
2: La tradición vuelve a tener el mejor sabor. Rioscar Eventos Alberic, por cuarto año consecutivo, te trae la mejor gastronomía a la Fira del Bestiar de Xàtiva. Del 14 al 17 de agosto, disfruta de nuestros almuerzos fileros, comidas, cenas, tapas y bebidas durante todo el día. Y el 19 de agosto, también estaremos contigo en la gran Festa de les Paelles. Rioscar Eventos, un año más con vosotros, con la garantía del restaurante Rioscar de Alberic y Plataforma Blue, siempre en los grandes eventos. Nos vemos en la Fira de Xàtiva.
3: ¿Cansado del bullicio y del ruido de la feria? Tenemos el lugar perfecto para ti. Ven a Bar El Polígono en Xàtiva, donde podrás disfrutar de una excelente comida en un ambiente tranquilo y con fácil aparcamiento. Disfruta de nuestros almuerzos populares a precios imbatibles. Y para comer al mediodía, te esperamos con nuestro menú diario. Bar El Polígono, de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Disfruta de la feria de Xàtiva y escápate a comer a un lugar más tranquilo en Bar El Polígono, al lado de Euromaster e ITV. Teléfono 627-163-509.
4: ¿Cómo hemos cambiado?
5: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos? Citroën. Consulta citroen.es.
6: Grupo Palacios, concesionario oficial Citroën en Xàtiva. Carretera Manuel Alcira frente al Aldi.
7: En la fira disfrutes, estàs amb la gent que estimes, balles i sempre vols quedar-te una miqueta més. Ens agrada viure la festa, però de quina manera? Amb els carrers bruts o nets? Si els carrers de Xàtiva estan nets, disfrutem més i millor. Fem fira, fem festa, fem bé. Fem bé, campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
8: 3, 2, 1, ignition.
9: Fira Música. Fira Xàtiva.
10: Música i festa a la Murta. Dissabte, 15 d'agost, a partir de les 21 hores, nit jove, amb La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Diumenge, 16 d'agost, a les 23 hores, nit electrollatina, amb Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Gontero.
11: I amb entrada gratuïta, dimarts, 18 d'agost, a les 23 hores, nit dels 80 amb OBK i Cara B.
10: Venda d'entrades a entradas360.com i a més, dimecres de neu a les 23 hores i amb entrada gratuïta, homenatge a Camilo VI. Amb Dani Diges i la Camilo Big Band. No oblides que del 14 al 18 d'agost també tens el festival al RAS, al Jardí de la Pau i les actuacions dels grups locals al Palacet.
9: Fira de Música, Fira Xàtiva.
10: Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250, per privilegi de Jaume I.
9: Ajuntament de Xàtiva.
10: Del restaurant dels Porches, desitgem a tots els socarrats i socarrades una bona fira d'agost. I recordeu, si als Porches voleu vindre i taula tindre, cal reservar 617-409-523. Vos esperem al cor de la ciutat, a la plaça del mercat, fora del barull de la fira. Reserveu 617-409-523. Restaurant dels Porches, cuina valenciana tradicional. En fira també vos esperem.
3: Camisetes a tot color als millors preus, amb la major rapidesa i uns perfectes acabats. Les millors marques: Rolly, Homa, Luambi, Piper, Velilla, JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? Rotulació, textil publicitari i laboral, adhesius. I recorde, pot pagar en dos comodicis plaços, 50% al fer la comanda i la resta a l'entrega. JB Publicitat, estem al polígon de Sant Joanet. Telèfon 658-882-935. JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no?
1: Este verano, escucha Blue Radio.
12: Radio con aire acondicionado.
13: Piensa en azul. Blue Radio 90.2.

pena aconseguir els seus objectius. Si es porta, si practiques ciclisme, running, trail o triatlón, tens que passar-te per la carretera de CIMAT 14 a Xàtiva. Allí t'estan esperant. I també en la web, gesporto.es. Recorda, si eres deportista, gesporto. Obrim ja la premsa musical i com cada dijous ja tenim ahí publicada la llista de les ventes musicals en l'última setmana a Espanya. Així que en res ens quedem amb el top 10 de discos. Però abans, efemèride. També ens agrada sempre recordar algun gran èxit. Avui ens conten que tal dia com avui, però de l'any 1989, era número 1 al nostre país un tema titulat Mediterráneo. Un tema ben fresquet i ben salat per als pròxims minuts. I és que ens diuen que los Rebeldes, tal dia com avui, però del 89, ocupaven la màxima posició en ventes amb el seu àlbum Más allá del bien y del mal. Los Rebeldes és un grup espanyol de rock and roll procedent de Barcelona. Carlos Segarra és el fundador del grup. Des dels 15 anys, ell ja tocava en públic en algunes localitats interpretant versions a la seva manera de Jerry Lee Lewis, de Beatles, de Bob Dylan. El seu amic Loquillo el recolzava i li feia com a de manager. Després van a unir forces per muntar un grup musical junts. El van anomenar Teddy, Loquillo i sus amigos. En el 78 va formar part de Segarra d'un altre grup, Correo Viejo. En el 79, Carlos Segarra, junt a Aurelio Morata i Moisés Soraya, van ser quan van fundar Los Rebeldes, la banda que avui ens ocupa. El seu primer disc aplegaria en 1982. Presentant-lo amb el senzill Carolina i Demasiado Whisky. En el 85 aplegaria Harley 66. Després, en el 88, seria quan publicarien el disc més important, Más allá del bien y del mal. Bueno, pues amb un tema que se convertiria en el èxit de l'estiu del 99, aquell Mediterráneo. Bueno, pues avui toca que el recordem.

Siberitatum, Aitana. El seu àlbum Quart Azul també hi entra més venut, sobretot gràcies a aquest èxit superestrella, que per cert ahir te contàvem que ja té videoclip oficial. S'ha fet de rogar, però el va publicar ahir.

0: Marca tu estilo musical y escucha Blue Radio Online. www.bluradiofm.es.
1: Radio Fórmula 100%. Y mes discos superventes. Al próximo, el Banco Nice del passat any, gràcies a la publicació del disc Afrolova i del seu èxit, Tu Bacil. Bueno, pues te parle de Rels B, que té nou disc i que va directe al top 10.

En el número 10, Ethan Gallon, Madonna amb Confessions 2. En el 9, és BTS amb Arirang. En el 8, tenim Aitana, Cuarto Azul. En el 7, Bad Gyal i Mascara. En el 6, està Olivia Rodrigo, Yo Siempre Te Sad For Hell, So I Love. En el 5, Mark Orch, Por Si Mañana No Estoy. En el 4, tenim a Charlie XCX amb Music, Fashion, Film. En el pòdium, en el 3, Relsby, Love Love Flag. En el 2, este que acaba de sonar, Bad Bunny y Debí Tirar Más Fotos. Y en el número 1, bueno, pues el mateix que l'altra setmana i l'altra i la de més pa callà, perquè porta 14 setmanes a la venta i les 14 setmanes consecutives com a número 1. Bueno, pues es el disc El Vaipo, importantíssim este àlbum en l'estiu de 2026. Es el disc de Quevedo, que conté èxits com La Graciosa, El Golpito o este, Ni Borracho. Es que demà amb els superventes de la setmana.

Obrim 100% peticions. Obrim esta edició del dijous 6 d'agost de 2026. Ja dijous, eh? Ja estem veient el cap de setmana. Ja no queda molt. Anem que podem amb la setmana. Des de

Katy Perry. You know the bed feels... Katy Perry, no, perdoneu-me, Kelly Clarkson, eh? És que demà amb el seu Strong Arm. I de pas, com llis dos missatges més que apareixen per ací. Un me diu, bon dia a tots. Vull cuna de Melendi, però de les velletes. I un altre diu, hola, fica'm una de Madonna que la dedique per a tu i per a mi, de part de la reina d'Àfrica. Bueno, pues estes dos a continuació.

0: Blue Radio. Blue Radio FM. Ven a disfrutar de la mejor música.
1: La mejor música. God.
2: Una de les velletes de Melendi, com havíeu proposat, el cel que acaba de sonar, ahí estava la reina de mis besos. I també, també proposàveu per ací una de Madonna i també de les velletes, si podia ser, que no fora de l'últim disc. Bueno, pues ací està Like a Prayer.

0: Queen, per a nosaltres amb molt d'amor. Que bo que està tot, veritat? El mirador del passatge a Xàtiva, al carrer La Reina 48.
1: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al mirador del passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el mirador del passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
2: Blue Radio, Blue Radio FM. Ven a disfrutar de la mejor música.
3: La mejor música.

0: bon per a nosaltres perquè pot presumir de que el tenim en llista. Patito, en col·laboració entre Anna Mena i Lola Índigo. Tenim per a si un WhatsApp. Vinga, que en seguida vos llegim. 678-60-53-30.
1: Blue Radio. Blue Radio FM. Ven a disfrutar de la mejor música.
2: La mejor música.

0: Ya per l'any 2014, quan Maluma va aparèixer en el nostre vestit. I ho va fer amb este La Temperatura, tema que contava amb la col·laboració d'Eli Palacios. Bueno, pues dedicada esta per a tots a través d'un WhatsApp que ens enviava per a ser una blelitera. WhatsApp al 678-60-53-30. Si t'apetís alguna, demana-te-la.
1: Blue Radio.
2: Este es tu verano.
1: Este es tu verano.
0: I tornem a la llista.

0: de que Bizarrap i Rosalía demanaven a publicar nova cançó. No, pues de moment, és que no sabem res, que només és un rumor. Per això tenien que tirar mà de Bizarrap en esta altra sessió, junta a Daddy Yankee, sessió número 66 que ha presentat l'argentí. 4 minuts i alcancem les 12 del migdia. Bueno, pues este matí va bé, veritat, passa ràpid.
1: El verano.
2: El verano más fresco.
1: El verano más fresco. Blue Radio FM.

que no paren de presentarnos temes fresques como este, ¿eh? Después de No se enamore de mí o ¿Quién me presta una guitarra?, ens aplegarà esta col·laboració junta a Funzo, Domingo de Playita. I este altre que s'ha anat el van presentar ahir és Galantis, que han fet la seua màgia i han transformat este clàssic on Can't Take My.

del Transformer. Ara sí, sí, com sona per aquest 2026. Són els minuts que passen de les 12 del migdia i per ací donant-te la benvinguda a esta tercera hora del 100% peticions.

més fresques que Melendi es presenta des del seu últim llançament, el pop rock. Ahí està Veneno i Arena. I abans que havia sonat era Jason Derulo, que també es deixava en l'arena, en la platja de Acapulco. I un altre cantautor que se passa per ací, ara es quedem amb Álvaro de Luna. Llego tarde.

Ja estàs escoltant, no? Si esta fira vols esmorzar, vols dinar bé fora del bar i de la fira, Iniciativa Bar El Polígono. I si estan fora de la fira, allí no tens problema d'aparcament. Estan al costat de la ITV, estan al costat d'Euromaster. El seu telèfon, 627-163-509. Per si vols fer reserva, reserva ja per a la fira.

coneix és esta veu? És la de Ellie Goulding presentant-nos el seu sext àlbum d'estudi, I Know Too Much. Un àlbum que veurà la llum molt pront, en unes setmanes, el pròxim 4 de setembre. La pròpia artista assegura que este és el treball més personal i sincer publicat fins la data. Per al pròxim 4 de setembre encara queden algunes setmanes i per això ella ha decidit avançar-nos ja el disc. A diferència del seu anterior àlbum, centrat en el pop electrònic i les cançons més ballables, este nou projecte parla de vulnerabilitat, relacions, fama i creixement personal. Ellie ha explicat que moltes cançons van néixer en una etapa de grans canvis en la seva vida i que ha volgut mostrar una versió més honesta de si mateixa. Fins al moment ha presentat tres cançons. Black Prada Dress, que va ser el primer senzill, el Four Seasons i este últim, Ravers, que t'acaben de posar. S'ha publicat esta setmana, on recupera el seu costat més electrònic, en un tema inspirat en la cultura amb rave i pensat clarament per a la pista de ball. Amb este àlbum, Ellie Goulding busca combinar dos facetes, que sempre han marcat la seva carrera. El pop melòdic, que la va fer famosa, amb temes com el Love Me Like You Do o el Burn, i la música electrònica, perquè, com sabem, ella sempre col·labora amb gent tan important de la música electrònica com Calvin Harris, Diplo, Clean Bandit, entre altres. Bueno, pues anem preparant-nos perquè aplega un àlbum

última hora del 100% peticions de avui. Últims minuts, que només podem acompanyar-vos fins les 2. 6-7-8 amb 60-53-30 si vos apetís demanar-nos algun tema. Via WhatsApp o telefonant, ets el demaneu i si voleu també el podeu dedicar o acompanyar-lo d'algun comentari, menció, el que vulgueu. 6-7-8 60-53-30 fins les 2 més 100%.

Bojam. I ara, què tal si anem a per la novetat del dia? Ja saps, està bé de la mà d'autobuses xambitos. Si esteu organitzant un viatge, si sou molts, viatgeu junts i de manera segura. Autobuses xambitos sempre es dona el millor servei. I ara, es deixa per ací la novetat. Així que ens quedem amb Juliana i la guapa.

col·laboració està entre De La Osa i Quevedo, Still Loving. I este és l'Anxiety de Dachi. Sí, ja sé que l'ha reconegut, però és una versió, és un remix que ens han regalat Anderson Rubia des de la H-Sound i Jesús Fernández. Així és com anem tancant este 100% peticions. Diguem adeu ja a l'edició del dijous 6 d'agost de 2026. Un plaer haver-te acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Que vagi molt bé la vesprada. Fins demà. En seguida tenim Àlex Elfa per ací. En seguida una nova...

0: Blue Radio.
1: Este es tu verano.
2: Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo?
3: Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3.
2: Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas.
3: Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales.
2: Citroën. Consulta citroen.es.
4: Grupo Palacios, concesionario oficial Citroën en Sátiva. Carretera Manuel Alcira frente al Aldi. 3, 2, 1, ignition. Fira Música, Fira Chàtiva.
5: Música i festa a la Murta. Dissabte, 15 d'agost, a partir de les 21 hores, nit jove, amb La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Diumenge, 16 d'agost, a les 23 hores, nit electrollatina, amb Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Gontero.
4: I amb entrada gratuïta, dimarts, 18 d'agost, a les 23 hores, nit dels 80 amb OBK i Cara B.
5: Venda d'entrades a entradas360.com. I a més, dimecres de neu a les 23 hores i amb entrada gratuïta, homenatge a Camilo VI. Amb Dani Diges i la Camilo Big Band. No oblides que del 14 al 18 d'agost també tens el Festival al Ras, al Jardí de la Pau i les actuacions dels grups locals al Palacet.
4: Fira't música, Fira Xàtiva.
5: Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250 per privilegi de Jaume I.

0: Me lo llevo yo.
1: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visita les nostres botigues. Moda, esport, joieria, complements, electrodomèstics, viatges i molt més. I per a la teua compra diària, recordo que t'espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una àmplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i s'ho passen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
2: Blu Radio Xella.
3: Vamos.
2: Vamos sobrados de música.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: me lo llevo yo.
1: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visita les nostres botigues: moda, esport, joieria, complements, electrodomèstics, viatges i molt més. I per a la teua compra diària, recordo que t'espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una àmplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i s'ho passen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
2: Cierra los ojos.
3: Siente.
2: Y siente el frescor de los éxitos. Blue Radio 90.2 FM.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Multiple clubbing. Future generation. Blue Radio Chella.
1: Vamos.
0: Vamos sobrados de música.
2: Camisetes a tot color als millors preus, amb la major rapidesa i uns perfectes acabats. Les millors marques, Rolly, Homa, Luambi, Piper, Velilla, JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? Rotulació, textil publicitari i laboral, adhesius. I recorde, pot pagar en dos comodicis plaços, 50% al fer la comanda i la resta a l'entrega. JB Publicitat, estem al polígon de Sant Joanet. Telèfon 658-882-935. JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
3: Don't you worry, que estem aquí a la fresca.
2: Amics d'Esportges, ja estem en estiu. Sí, no? Pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porches, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia, fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recorda, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 9202. 96 050 9202. En el Facebook en Porche Xàtiva trobaràs els nostres menús. Este estiu, refresca amb nosaltres. En la plaça del Mercat de Xàtiva, restaurant Els Porches.
3: La vida, estem aquí a la fresca.
4: A tu lado estés donde estés.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.